0: imitin el que n'hi ha. O sigui, hi ha que ser creatius i més...
1: Això no va canviar en absolut. Segurament sí que canviarà, diguem, a nivell públic, en el sentit que avui en dia n'hi ha molta gent que es coneix perquè som els que tocarem el Mundial. Això, evident, no se va poder canviar mai. Vull dir, això, i espere que siga bo per a nosaltres. Vull dir que s'aporta una mica més de treball, que és el que desitgem.
2: D'alguna manera reaccionarem a respondre a l'esforç que se va fer quan tu eres jove, la inversió de temps, d'esforç, els diners dels teus pares, per arribar a un punt laboral en el que no vas més enllà de lo que tu tenies previst, no? I això va ser el que va moure el deixar les orquestes, prendre una decisió coral el 5 al temps per deixar les orquestes.
3: I en diciembre, clases magistrales para participar en The My West Clinic de Chicago, uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados a la música de banda y de la educación musical.
2: El volum de concerts avui en dia supera els 100 concerts a l'any, el que vol dir que cada 3 dies aproximadament hi ha un concert. I hem passat molt de temps fora, ha sigut també un sacrifici personal, familiar.